La sonda bunura als 3 oktober in 3 minuts lasse 7 in mezzi duschea a cominciar al carusel de noms a far las rundes ci podes nir successura de Guy Parmelin. Hai, intanto ir in nom prominent grijun tut position Magdalena Martuno Blocher de Pido Quaisco Prosser.